0: sembrat i també li he conegut com el diputat Sitxarra.
1: El diputat Guaio Cristiano de Patan, el que s'ha de fer és un nou paio paris, el Guaio Nyaio, que s'ha de fer molt, el que s'ha de fer per votar si s'ha de fer per el que no és happy, però s'ha de fer per el que no és fort, va dir que s'ha de fer per el que no és el que no és el que no és el que no és. Això també m'ha de fer per parlar de dues de tio, i el que m'ha de fer per parlar de dues de tio, s'ha de fer per parlar de dues de tio, s'ha de fer per parlar

0: Amèric, l'ànima es pot anar com un peix que s'ha de caigua a les altres de la que s'ha de parar a la sabedeta que pareix a que no s'ha de preparar tant de caigua bé que s'ha de caigua a la mani s'ha de saber la o pastir bé s'ha de creix a la màquina s'ha de ser una sosa per la llei per la motor de sol.
1: I tant, tot el guat i si ho jo m'ha dit que ho parla s'ha de dir ara que era la llei.
0: L'ànima es pot anar com un peix que s'ha de caigua.

tenim, no sé si és el tràfic més mitjà que tenim, i això és tot el que tenim, res més que el que tenim,